0: Hola, bon dia a tots i a totes i benvinguts una setmana més al programa de Ser Història en David Gómez. Bon dia, com estàs?
1: Bon dia, Gabriela. Bé, aquí avui pues, fer un altre programa, és el 130 aquest, i el tractarem sobre algo relacionat concretament en el poble de Vinaròs.
0: Pues perfecte, quan vulguis, pues has començat.
1: Bé, avui voldria parlar sobre la qüestió de les platges de Vinaròs. Les platges de Vinaròs són, sense cap mena de dubte, un dels elements més importants del que seria el paisatge i inclús la identitat geogràfica del nostre municipi. Vinaròs no es pot entendre sense la mar, sense el nostre passeig, les platges, les cales. És a dir, ha sigut un espai que sempre i encara continua mantenint una connexió amb la nostra població. La costa de Vinaròs, la gent que és el nostre municipi o dels voltants i que la coneix molt bé, sap que és bastant variada. No està formada per una única platja llarga i uniforme, sinó que hi ha tot un conjunt de diferents espais, el que anomenen com les platges urbanes, que estan tocant el que seria l'àrea habitada, després el que són les cales menudes, ja més allunyades, en el que és la costa nord i costa sud, que diem al nostre municipi, i després també aquests espais connectats perquè la majoria, sobretot de les cales, solen ser zones barrancoses que desemboquen i creen eixa cala que, com dic, és tan característica d'eixes zones de la costa nord i sud, però també al voltant doncs, eixos elements naturals que fan que en un conjunt tot tingui doncs, una importància a destacar. Si parlem de platges a Vinaròs, la més coneguda per la gent que visita la nostra localitat és la platja del Fortí. La platja del Fortí està situada en el centre urbà, molt vinculada en la vida històrica del poble, perquè és una platja oberta, accessible, que des de segles enrere, el seu nom ja s'està parlant d'una antiga fortificació que havia defensat la costa. Tinguem en compte que antigament els atacs de pirates, fins al segle XVII, eren una constant, i això va requerir, junt en moments de guerres, doncs, que aquesta zona estiguera molt ben defensada. Després, una altra conjunta que hi ha al costat és la platja de Fora del Forat, que el seu nom ve precisament d'un antic forat que hi havia en la muralla i per el que la gent del poble, en lloc de fer l'entrada normal per el portal, el podia realitzar per ahir. I després també una altra de les platges històriques que tenim al nostre municipi és la que s'anomena com a platja del Clot, ara se diu platja de l'Hotel o de la plaça de Bous, degut a la geomorfologia que descrivia el riu en aquesta zona, al que era un desnivell i d'ahir va quedar aquest nom. No obstant, a banda d'aquestes platges, tenim altres molt conegudes, com la d'Aigoliva, les Salines, Sol de Riu, Barbiguera, i bé, podríem aquí donar una retaïla de noms de cales que de nord a sud doncs, composen aquesta zona de costa. Si ens adonem, les platges que tenen una major altura dels seus penya-segats són les que tenim en la zona nord, ja en el límit en Catalunya. I si anem descendent cap al sud, direcció Benicarló, veurem que aquests penya-segats van perdent aquesta altura que, com dic, en alguns punts, ara no recordo, parlo de memòria, però en la zona de les Deveses, que és la que està ja en la zona de Sol de Riu, poden atindre més de 8 metres d'altura en alguns punts. I això, evidentment, ens parla d'una costa de penya-segat, però que després va descendint, inclús fins a el que és avui l'actual àrea urbana, doncs, on tenim el passeig fins a fa unes dècades enrere, encara se podia veure aquesta zona de el que era el penya-segat antic i que per això mateix teníem aquesta barana i després van allà, en les noves obres, modificant-se. Les platges també hi ha que dir-ho, no són només llocs per a banyar-se o prendre el sol, també són aquest resultat d'una evolució natural d'un espai geogràfic on hi ha una sèrie d'elements naturals que són essencials per a veure l'evolució del nostre litoral. En alguns punts la mar podem veure arena o grava, però per norma general, i la gent major i que és de Vinaròs ho sap millor que jo, la costa de Vinaròs, per geomorfologia natural, està formada per còdols, els cantos que diu la gent, els bolos. Això se deu per la naturalesa geogràfica d'aixos barrancs, d'aixes parets i del fons marítim que tenim, que fan que aquest sigui el material que abunda i que per això mateix, quan sortim de la zona de la costa urbana, que ahí tenim un material introduït, d'acord, és el que abunda, com dic, des de nord a sud. També els temporals són un altre element a tindre en compte, perquè, clar, avui ja comptem en defenses, com les escolleres, els espigons, a banda, el que és l'activitat portuària ha perdut molta força respecte temps enrere, i clar, però els temporals antigament se tenien molt en compte perquè eren un element que sempre pues, ficava en risc, i sobretot en la vida dels mariners, se tenia que tindre bastant controlat. La relació, per exemple, entre les platges i els barrancs és molt important. Són espais naturals, és molt conegut el cas de la desembocadura d'Aigua Oliva, però també del Cérvol i del Sénia, que han sigut també llocs que al mateix temps ens han mantingut connectats en l'interior. Doncs han servit com a carregadors en segles passats les seues platges, i per això mateix

0: actualment, val? Sinó com un espai útil per a l'arribada d'alguna embarcació menuda de pesca, d'intercanvi de productes, i que al final doncs, mantenia, formava part una mica de l'economia antiga que hi havia en el nostre municipi. La mar Mediterrània també ha sigut una via de comunicació i està posicionat en aquesta zona costera, doncs ha fet que l'evolució històrica de Vinaròs sigui diferent a la de altres municipis que estan en la zona prelitoral i que per tant ja no tenen aquest recurs, encara que baixaren fins a la nostra costa. Inclús, ja que dir-ho, Vinaròs sembla ser, per la interpretació que s'ha fet històricament, de que tenia el seu propi llatzeret, que estaria en el que és l'actual plaça de Sant Elm. Les platges també han sigut, com dic, un element, des d'un punt de vista econòmic molt important, per aquesta funció de carregadors, i la costa, al final, un espai de treball, no només d'oci com el veiem avui, on la gent del nostre poble passava moltíssimes hores. Pensem que també se reparaven les arts de pesca, es mantenia aquesta relació directa amb el món marí, i amb el pas del temps va ser quan, especialment ja entrem en el segle XX, les platges van adquirint aquesta funció turística, aquests espais de bany, de descans, de passeig, i finalment ja d'esport i convivència. I avui ja, doncs, en estiu són zones que reben molts visitants i que, per tant, continuen estant connectades en el nostre municipi. Les platges, se té que dir, som un poble mariner, formen part de la memòria col·lectiva del poble de Vinaròs, i si parlem amb la gent gran, doncs encara ens poden contar moltes històries i anècdotes que se'ns escapen, no? A la gent, no, millor que no tenim tants anys, i ahir sí que és interessant veure aquesta, anem a dir, modificació o canvi, no? Com han canviat els patrons de com era la vida, per exemple, fa 70, 80, 90 anys enrere, a lo millor en el barri dels Foriños, i de com, per exemple, ha canviat avui tot. És a dir, això és molt interessant quan ho contrastes, perquè veus sobretot com era la jornada de pesca, la vida de les persones que vivien ahir vora la mar, el perill, la temor, el respecte que sempre se li tenia a la zona de vamos, on s'eixaven les barques i quan els mariners sortien, no?, s'arpaven cap a dins, i sobretot també aquesta riquesa de la varietat de les platges, que avui evidentment estan venudes com un element turístic, però que formen també part de la seva història. Cada un d'aixos llocs, d'aixos barrancs, al voltant hi ha una sèrie de camins i d'uns elements que també marquen la nostra història, i al final, doncs, quan arribes a aquesta síntesi, no?, veus que les platges de Vinaròs són més que zones de bany, són espais naturals en la seva història, en elements inclús de tipus econòmic-social en èpoques antigues, i que per als geògrafs, doncs, són també un element a estudiar. Jo, en el meu cas, tinc dos treballs, el de paleogeografia i el de l'evolució del litoral de Vinaròs, on sempre he intentat una miqueta aportar alguna qüestió sobre aquesta vertent històrica, perquè al final, quan tu entens o estudies una mica la costa de Vinaròs, també estàs estudiant la influència que ha tingut en la vida del poble aquest element natural, com inclús ha sigut la seva economia i, evidentment, una part de la seva història i, finalment, d'aquesta identitat, no?, que ha caracteritzat el poble de Vinaròs com un municipi que, sí, evidentment, l'agricultura ha tingut molta importància i també la ramaderia, encara que no paregui, però, evidentment, no te pots despenjar de la part pesquera, perquè fins a fa uns segles enrere era part d'aquesta economia local que hi havia a la nostra localitat.
1: Perfecte, moltes gràcies. Pues, jo tinc un dubte, i és que parlaves dels temporals, i claro, els temporals avui en dia també canvien molt l'estètica, perquè l'arena com que es menja als pobles i demés, però com va canviar el temporal, l'estètica, pues, de la platja, bueno, de les platges d'ací de Vinaròs?
0: Bé, ací la qüestió són els espigons. Els espigons al final són elements artificials, defenses naturals, que se posen davant de les platges per a poder contrarrestar el que és la força, els embatiments d'aquesta energia que genera el mar. I, clar, per una banda, tens els espigons que enfronten de cara a lo que són els temporals, però després també sobre lo que és el balanç sedimentari, lo que afecta molt són les estructures portuàries. Per què? Perquè aquestes el que fan és una retenció de sediments que no s'incorpora costa baix, perquè si veiem la direcció de la deriva litoral, això el que fa és generar una barrera i, clar, aquest material no sé, perquè la gent ho entengui, no s'arriba a consolidar, no arriba a entrar dins del que és el règim sedimentari de la platja, i per tant l'aigua va guanyant terreny i se

Molt bona vesprada a tots i a totes. Avui dijous 21 de març del 2026 anem a apropar-vos totes les notícies de la comarca així a la ràdio i arrenquem amb les novetats de la vaga, ja que han dimitit en bloc més de 200 directors de col·legis de la Comunitat Valenciana en apoyo a la huelga educativa al xillit de Conselleria Dimissió. Els sindicats han rechaçat l'última proposta de Conselleria d'Educació en una reunió de només 12 minuts. El 80% de professors han votat en contra al considerar molt insuficient les medides proposades de part de la conselleria. Avui dijous, més d'un centenar d'equips directius s'han presentat en les Corts per a presentar la seva denúncia

0: renuncia, perdón, davant de la Conselleria d'Educació, Carmen Ortí, encara que no han pogut registrar-les, ja que s'han indicat que tenen que portar-les a la Conselleria i ja han deixat clar que presentaran 251 renúncies. Per tant, la vaga continua i això té pinta de que va per a llarg. I deixant a un costat la vaga educativa, passem amb l'actualitat de la comarca, on Benicarló ha rebut les dues banderes blaves per al morrongo i la caracola. Anem a escoltar a la regidora de Turisme de Benicarló amb les seues declaracions.
1: Estem molt satisfets de tornar a tindre les dues banderes blaves per les platges de Morrongo i la Caracola, perquè és un reconeixement molt important a tot el treball que es fa des de l'Ajuntament durant tot l'any. Les banderes blaves no només valoren la qualitat de l'aigua, sinó també aspectes fonamentals com la seguretat, l'accessibilitat, la neteja, els serveis o la gestió ambiental de les nostres platges. Per a Benicarló, estos distintius són també una garantia de qualitat de cara als visitants que es trien cada estiu per gaudir de la nostra costa. Sabem que les platges són un dels principals atractius turístics del municipi i per això continuem treballant per mantenir-les en les millors condicions possibles. És per això que vull destacar també el treball coordinat de les diferents àrees municipals i de totes les persones que fan possible que les platges estiguin preparades cada temporada. Continuarem apostant per un model turístic sostenible, accessible i respectuós amb el medi ambient, perquè volem que Benicarló continuï sent una destinació de referència al litoral de Castelló.
0: D'altra banda, també estem de celebració perquè torna la mamografia per a protegir a les dones de la província. Anem a escoltar a l'alcalde de Sant Rafael del Riu i diputat autonòmic que així ens ho anunciava.
2: Per a les dones és vital, és molt important el sentir-se en aquests moments complicats en alguns casos, no? Que, pues, bueno, i sobretot en les inspeccions que se fan a partir de l'edat, pues, bueno, són moments que una persona vol passar ràpidament i les mamografies que se donen ara a l'Hospital de Vinaròs, pues, són importants per la rapidesa, no? No te fa falta desplaçar a Castelló, no fa falta estar una hora o dues hores pendent d'una revisió que no és d'agrado, que vols passar immediatament i que vols que els resultats també estiguin el més prompte possible, no? Crec que el govern del Partit Popular, de Pérez Llorca, pues, ha ficat especial incidència en aquest tipus de analítiques i de inspeccions i de també una mica ficar al servici dels ciutadans tots aquests mecanismes i totes aquelles màquines, valga la redundància, per a que aquesta revisió se pugui fer localment.
3: Sonreír nunca ha sido tan fácil. En Vitaldent Benicarló queremos cuidar de ti desde el primer momento. Tu primera visita es 100% gratuita. Radiografía digital, diagnóstico completo y un presupuesto detallado sin ningún compromiso. Y eso no es todo. Con nuestras facilidades de pago podrás empezar tu tratamiento y pagarlo de la manera que mejor se adapte a ti. Porque en Vitaldent Benicarló creemos que una sonrisa bonita debe estar al alcance de todos. Estamos en Benicarló, en el carrer de València 28. Ven y compruébalo tú mismo.
4: 964 47 48 21.
3: Llámanos y reserva tu cita gratuita. Vitaldent Benicarló, sonríe sin límites.
5: Si dispone de casa, adosados o chalets para venta en las costas norte o sur de Vinaròs, en CIFA Aragón tenemos compradores interesados en su propiedad. Póngase en contacto a través de nuestro WhatsApp 657-196225 o visítenos en Avenida País Valencia y nuestro equipo de profesionales se encargará de todo. CIFA Aragón, agente de la propiedad inmobiliaria para todo el norte de la provincia. La seguridad y confianza de un líder.
6: Hola, venía a hacer el mantenimiento de mi coche.
7: Claro, cambio de aceite y filtros o frenos.
6: Pastillas y discos, aunque en realidad también me toca pronto aceite, neumáticos y equilibrado.
7: Perfecto, revisamos también batería, bombillas y filtros.
6: ¿Y bujía, correa y líquidos?
7: Por supuesto, incluso descarbonización. Lo dejamos todo listo para viajar con tranquilidad.
6: Perfecto, pues empecemos.
8: Si deseas un servicio de mecánica rápida, eficaz y profesional, ven a vernos. Porque quien mantiene, no repara.